Cardedeu. Són les 6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una decisió que pot ser clau per al futur judicial dels líders del procés. El Tribunal haurà de resoldre si l'amnistia es pot aplicar en causes com l'anomenada Operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i també en el cas de les despeses de l'1 d'octubre i de l'acció exterior. Aquesta última causa afecta una trentena de persones, entre les quals hi ha Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que són a l'exili i no poden tornar sense risc de detenció, o Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, que continuen inhabilitats. Si el Tribunal Superior de Justícia Europeu avala la llei, encara caldrà que el Constitucional resolgui diversos recursos i que el Suprem mogui fitxa. Això podria obrir la porta al retorn de Puigdemont sense risc de detenció i també aixecar inhabilitacions, per exemple, perquè alguns encausats puguin tornar a presentar-se a les eleccions o ocupar càrrecs públics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També ha estabilitzat les dues represes del foc d'Aiguamúrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada a 162 hectàrees. I els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continuarà sent intensa. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogor serà marcada. El cel variable, amb núvols baixos al litorals i calitxa amb pols en suspensió i bandes de núvols alts i mitjans. Poden aparèixer alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu i també localment a Ponent. I pel que fa a esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per a la final del Mundial de Futbol. Diumenge, a les 9 de la nit, s'enfrontarà amb l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-3. I aquest matí està previst un desnonament al barri de Sant Narcís de Girona que encara afecta 5 immobles. Inicialment podria deixar al carrer una vintena de famílies, però l'Ajuntament ha confirmat que almenys 11 inquilins tenen dret a lloguer social. El consistori també manté les gestions per evitar que cap família es quedi sense alternativa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Bon dia, Cardeu, capital del món.
1: Avui és dimarts 14 de juliol de 2026.
0: I avui tornem a tenir obert per vacances! Que no vau escoltar el primer programa? Que no ens seguiu a les xarxes? Quina vergonya! Ens trobareu a Instagram amb el nom Obert Vacances.
1: I també a la ràdio, al 90.7 FM, cada matí de 9 a 11. Iu! Així que benvingudes totes al 628è Infopodcast Cardedeu. Perdona, aquesta frase és meva.
0: Comencem, Susanna, què ens has d'explicar avui?
1: Doncs mira, que és el Dia Internacional de les Persones No Binàries i també és el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria. També Santa Adela, Adela, i tal dia com avui, però de 1989...
0: L'Enric tenia un any.
1: Presentava l'informatiu amb Pep Vilà i ens explicava que s'estaven fent obres per remodelar la façana de l'església. I tu amb un anyet. Va, i acabem dient buscar aigua de juliol, cap pagès la vol.
0: Un anyet i mig, eh? Oh, sí, sí. Ja, perquè ara aixafa els camps, no va bé ara l'aigua. Bé, una mica... Jo l'agrairia, eh? Però
1: pels incendis aniria molt bé.
0: Sí, sí, sí. Va, comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Cardedeu a través del Museu Arxiu Tomàs Balvell i Casal de Cultura Doctor Lleu d'Orella ha formalitzat un nou conveni de col·laboració amb les propietàries de la casa Golferics i Alqueria Cule... Caram, és que m'ho carden difícil, eh?
1: Cloèlia.
0: I Alqueria Cloèlia, per impulsar en definitiva i donar a conèixer el patrimoni modernista i noucentista de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall aquí a la vila, a Cardedeu. Aquest conveni té com a objectiu promoure la sensibilització vers el patrimoni cultural i arquitectònic de Cardedeu, a més de col·laborar amb activitats conjuntes entorn al modernisme i al noucentisme.
1: Col·laborar, molt
0: Morales.
1: Bé. Va, i passem ara a parlar del temps.
0: Iu!
1: A veure si no ens fregim.
0: Tot i que venim d'una de les pitjors nits de la temporada, sí, sí, sabem que ha estat una nit horrible, avui de dia serà l'última treva que tindrem abans d'una remuntada de les temperatures que es preveu dura, forta, llarga i extrema, com una pel·li porno. Aprofiteu mainada, aprofiteu, perquè el que ve no té nom.
1: A veure, què vol dir això de la pel·li porno? Dura, forta, llarga i extrema. Va, parlem ara de coses més serioses. Parlem de l'horta. Mi vecino y su pepino.
2: El tomàquet és molt bo.

0: aigua els ocellets, alçada i a l'ombra. I sobretot aneu-la reposant com a mínim un cop al dia. Els ocells silvestres ho passaran realment malament, així que, ja que els hi han destrossat el seu hàbitat, com a mínim ajudem-los en moments com aquests.
1: Ja que els hi han destrossat el seu hàbitat.
0: Home.
1: Pobret.
0: Home, si vivim en un lloc vol dir que aquí hi havia arbres.
1: O no.
0: O aigumolls, o pastures. Sí, com sigui, era l'hàbitat dels ocells silvestres. Hi ha molts ocells que anien arran de terra.
1: Molt bé. Va, i passem ara al porta a porta. I avui és dimarts i això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I de farmàcies de guàrdia,
0: doncs... I evidentment sempre es deixa el clink, clink, clink, clink.
1: El vidre comercial dels dimarts. Iu! Però és que els comerços ja ho saben que han de treure el vidre. Ho saben de memòria.
0: I els altres no? Estic dient tonta a la gent que ha de baixar les altres coses?
1: Estic dient tonta.
0: Ah, ah,
1: estic dient que els comerços han de treure el vidre comercial un cop a la setmana. Els altres hem de treure això. Cada dia és una cosa diferent. Et pots embolicar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Va.
1: Va, Palau, Gatell i Estalvi.
0: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I començarem avui amb Vespres de Juliol, dansa i música. Aleta. Serà de 8 a 9.
1: Molt bé, ja on, Enric?
0: Amb la companyia Marc Fernández, dansa i música en viu. Serà en uns 40 minuts per tots els públics i pensat per a més de 5 anys. Per tant, no és per tots els públics, senyors. De 0-4 us faran fotre. Serà el pati de l'Escola de les Aigües.
1: I ja, no tenim res més?
0: La calor ens afecta.
1: Molt bé, va, i amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
1: Salut i poble, consumir de proximitat i feu-vos sòcies.
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

Són les 9. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del PlaSeCat per un incendi a l'empresa química Lipmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Meteocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions: si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme, i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
1: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, una abraçada.
0: Adéu, gràcies.
1: Tornarem a UAU a Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornarem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
1: Seguim parlant d'incendis.
2: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
3: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
2: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
1: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
2: Doncs
1: Carme,
2: sí.
1: Carmeta, Carmenxo, no se m'acord.
2: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
1: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
2: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall i d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
1: Sant Patrons i tal.
2: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional professor de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
1: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme.
2: Sí.
1: Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
2: Sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
1: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
2: Des d'aquí, felicitats.
1: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
4: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una pentirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra. Ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Enguany. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra i ara és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor. Bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no? Tot el tema de les altes temperatures, aquí s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no d'on en varem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar la herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i el dilluns, la setmana passada o així, van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem,
1: sí.
2: Pues això, aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que el, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquest, que aquest, que aquests arbres tinguin, tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, sí, és una malla per les pedregades, però que també podrem, també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pedra, conferents, tothom ho sap, uh-huh, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'm una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè és més, soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim lo, no puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos, i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no ens sabem és el que val aquell quilo de fruita. Clar. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no...
1: I
2: si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària, que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres amb aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre, quan fan aquest joc les grans distribuïdores, segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo, perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa, dic al nord d'Europa perquè sempre és, vale? A Europa fa calor, la fruita se menja, vale? Si fa fred, hi ha una frenada, vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, nos hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: T'has d'aguantar.
1: Totalment.
2: Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc, o estimem la pagesia, ja no es respectem, l'estimem. Què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu, vale? Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, d'acord? Vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes no directes. Que no s'estimi.
1: Cura, no? Cura, potser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimi, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem els pagesos. Ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no, dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és vol dir estimar la pagesia. No s'han d'estimar, els pagesos ramaders no s'han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, dic que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, o com es viu això?
2: Aquest senyor té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur, vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la von der Leyen.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. El que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha, hi ha els tractats que hi ha, hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria tot, a tota la Comissió Europea per igual, vull dir que no, aquí no, això no, no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no? Per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació, estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Arnau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, Fiafai, eh? Però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs o la Ria de Gaià o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals, de la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, a Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les que Isil i el Gos d'Isil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però d'Horror i la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent, és a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no? Amb aquest crepitar, de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia,
0: on estàs
7: Núria,
0: exactament?
7: Doncs...
0: Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
7: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
0: Per tant, ostres, quin luxe.
7: Molt agraïts.
0: Quin
7: molt
0: luxe.
7: Agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
7: No sé si tanta, Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que com sabeu és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en la oferta gastronòmica, que també per conèixer un territori al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
7: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
7: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïm amb Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no? A canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no? del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser el més ecològics possibles, i acaba tenint, doncs, tot aquest context natural, doncs, que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí,
7: uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies,
8: exacte,
7: eh?
8: Que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
7: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho, eh?
8: Sí, bueno, amb això aquí hi ha lo bo i lo dolent, no? De ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i per tant, doncs, ells van fent i hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill. I bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
7: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo. Una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, d'embotits. Tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica. I després, pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això, pues, acompanyat de vins Raïmat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el

0: donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
1: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins, això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
0: Doncs sí, sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
1: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a gent jove, però me sembla que no, Jesús?
0: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta, doncs, una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format, perquè no és gens prohibitiu, és molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, a qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
1: Obriu de dijous a?
0: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
1: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes, perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm, el Jesús em deia, ho hem de dir.
2: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes no gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
1: Jesús, això Jesús, és perdona. Més aviat raimat, no?
2: Sí, no? A tu doncs, t'arriba ja, aquí... t'arriba envasat el vi ja.
0: A mi m'arriba a l'ampolla ja, sí. No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuix el primer raïm fins que cuix l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
2: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, el xef de Raïm Natura. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
1: Gràcies i salut.
2: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlar l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions: si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3, per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els amics de les arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Bueno, això passa que, sí, sobretot si vas amb una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així,
0: no
1: és així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del drac Fujur, aquest de La història interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es diu?
1: Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està... Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a l'habitació, no?
1: Sí, correcte, sí, és així,
0: pobrinya.
1: És així.
0: Ai, pobrinya. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets.
1: Sí,
0: de gats
1: ja parlarem
0: un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt.
1: Queda pendentíssim.
0: Sí, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres.
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra, de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus,
0: guai,
1: no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: A més, ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal això dels llibres, Enric, no sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi
0: no?
1: Que sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament, jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat,
0: sempre dic
1: que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria bé aquella persona.
0: Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, tu haig de preguntar, què t'estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no. Mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No. Me va caure a les mans un llibre de casualitat que és El club de l'assassinat dels dijous.
1: Oh.
0: És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale?
1: Sí.
0: És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès super fàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes.
1: Festa grossa. I
0: ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcils, si pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja està.
1: Que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània també, mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la fira del llibre de la muntanya, de fet, és l'única de tot l'estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i val, bé, des d'aquí, va, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feta, feta.
0: Hala, en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots,
0: doncs, recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu el WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe. Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte. Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, l'hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. Se n'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat a Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a encorrar. Pasa gallina, hoy pasa mi niño.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic. És líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors realment és un llibre que té, sobretot el que és bonic, és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes ho veus, i més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt, jo crec que es pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, Cuina o barbàrie. A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
6: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
6: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però en canvi el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
5: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
0: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
0: Clar, clar.
7: I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
0: Però
7: això
0: és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
7: No, res de llançar-los, tot ben, no. ben guardat o no,
0: no, però dic,
7: o per jugar.
0: Ni el llencis a la platja, perquè clar, si no te'l torna ningú, després vés-lo a buscar, que és
7: aquesta no és una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David Bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si sou jugant, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com diguéssim el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee, i quan l'agafes tens un punt.
7: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa com faríem ara, per exemple, aquí si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar, o sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força, o sigui, és molt complet, de fet.
7: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
8: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors, i corre molt, no?
7: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
7: Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tenis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
7: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi han per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres, i per tant resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
8: Sí, i de fet el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú, tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
0: Eduard, n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
7: Sí, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
8: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no? Penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona.
7: De vegades fins i tot hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
8: Sí.
7: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un.
8: Sí.
7: És molt diferent dels que he dut jo avui.
8: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic també, o sigui...
7: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans,
8: no.
7: Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
8: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
7: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
8: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer.
7: A veure, com l'agafaries?
8: El tires amb la mà cap a fora.
7: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés sí. el disc.
8: Exacte.
0: Sí, sí.
8: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
7: Home, aquest és més complicat,
8: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés el disc.
7: Escolta, tu ets nascut aquí a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
8: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors quan vaig estar a Leipzig jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig, i et coneixes a més gent, i va ser una cosa entrant...
0: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee, a l'Ultimate Frisbee, a nivell de competició? Com els descriuries?
8: Home, a veure, trobes de tot, no?
0: Sí.
8: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar-t'ho tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta t'ho has de pagar tot tu.
7: I per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
8: Exacte, sí, per exemple, jo si tinc un torneig en uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa, llavors he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament, tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
7: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
8: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York, que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
7: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
8: Sí.
7: Són retransmeses.
8: Sí.
7: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
8: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya. Al setembre, finals de setembre.
7: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
8: Moltes gràcies.
7: David Cubota, gràcies.
8: Gràcies.
7: Núria, mira, t'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees, quan acabis el programa a les 11 t'esperem aquí, si vols.
0: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
7: fantàstic.
0: Baixo. Gràcies,
7: bé,
0: Eduard Virgili. Gràcies.
7: Que vagi bé, a reveure.
9: Obert per vacances.
0: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tot Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo, ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
9: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
10: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
11: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació, i això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell que compartim amb els reptils té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que són més grans, i per tant ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat, i per tant hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
10: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
11: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que són poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa tu i sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, perdó, 5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts de la, per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa? Tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
10: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt, molt clar?
11: Un horitzó molt clar. Has de ser un lloc que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre lloc. Si esteu pensant, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, però hi ha d'incendis, s'estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobre al voltant.
10: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
11: Segur que hi ha diferències individuals, si això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus. Un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsilvània. Aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units, són més espontàniques. Potser ja veurem si aquí se criden o no criden, però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
10: I clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
11: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema. Si clar, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, però bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant i sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix.
10: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
11: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no els va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fosc, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que sé que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser allà on el veiem, perquè hi ha molta gent i, per tant, a les 2:15 tothom podrà marxar a casa i per tant millor si tens algo planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total que serà visible des del Mediterrani.
12: Des del sud del Mediterrani,
11: des del sud del Mediterrani.
12: Des del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
11: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
12: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
9: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
0: I com sempre, amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 10:45 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
13: Hola!
14: Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
17: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
18: Josep Estanyol, veterinari.
17: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
19: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
18: Gerard Estabanell, educador caní.
19: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
20: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
18: Quico Baltrons, instructor caní.
20: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent veig que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
14: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
21: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
18: Marta Ferrés, perruquera canina.
21: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
22: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
18: Marc Sánchez, esteticista canina.
2: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix del sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresquen una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer, encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
21: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal, però clar, si se'n brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentava amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
2: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
21: També els gossos és una mica com els nens, i als propietaris els hi prenen una mica el pèl. Perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
3: Obert per vacances.
0: Agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
22: Correcte.
0: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
22: No, exactament, anava a dir.
0: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions. Aquestes fusions.
22: Sí. Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que a primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
0: Diferent del tot, sí, sí.
22: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
23: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets de LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
0: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
22: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també a persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i domini LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
0: Molt bé, i en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
22: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17 a Riu de Cols de la Creu, i bueno, a partir de les 9 de la vespre a la plaça de l'Església, doncs Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
0: I encara que acabem amb més música, en aquest cas un cicle de música clàssica per jovent.
22: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres 7 de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són els guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
0: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
22: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
0: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
22: Adéu, fins demà.

0: aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Xarango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també el Xarango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria,
0: sí.
1: Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor.

0: veure, ostres, tu. Aquest és que ni un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
0: Però, perdó, sí, mola molt, però deu ser un tutxarro, eh? Un totxo gran, no? Però,
1: no creguis, però, no? Jo en aquest cas, jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània, i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són en un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem Tora Blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
0: Això passa.
1: Sí, sí, sí.
0: No toqueu res que no sapigueu el que és.
1: Exacte. I mira, i ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol, sí, que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics. Oh. I jo aquí... Va,
0: i
1: aquí li
0: porta,
1: sumo.
0: Clar, això ens porta Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
1: Mira, és que clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat. I jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, sí, sí, jo estic just allà. Jo
0: crec, ara que has dit tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
1: Zufi me recibes, oi?
0: Sí. Sí, tal qual, tal qual. Va, que això està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
1: Imagina't.
0: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet enganxat.
1: Sí, sí.
0: Enric Rubio, Cardedeu, demà què preguntem?
1: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
0: Calla, que ja ho tinc.
1: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
0: no
1: complet.
0: No pateixis, és molt saludor demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
1: Gràcies, gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
0: Enric, fins demà, una abraçada forta.
1: A reveure, tens a les xarxes.
0: Les xarxes socials d'Albert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barra... Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-l

0: 11. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyé.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí no és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo, doncs s'ha fet.
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dimarts 14 de juliol de 2026.
4: I avui tornem a tenir obert per vacances! Que no heu escoltat el primer programa? Que no ens seguiu a les xarxes? Quina vergonya! Ens trobareu a Instagram amb el nom Obert Vacances.
5: I també a la ràdio, al 90.7 FM, cada matí de 9 a 11. Iu! Així que benvingudes totes al 628è Infopodcast Cardedeu. Perdona, aquesta frase és meva.
4: Comencem, Susanna. Què ens has d'explicar avui?
5: Doncs mira, que és el Dia Internacional de les Persones No Binàries i també és el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria.
4: Iu!
5: També Santa Adela, i tal dia com avui, però de 1989...
4: L'Enric tenia un any.
5: ...presentava l'informatiu amb Pep Vilà i ens explicava que s'estaven fent obres per remodelar la façana de l'església. I tu amb un anyet. Va, i acabem dient buscar aigua de juliol, cap pagès la vol.
4: Un anyet i mig, eh? Oh, sí, sí. Ja, perquè ara aixafa els camps, no va bé ara l'aigua. Bé, una mica... Jo l'agrairia, eh? Però...
5: Els incendis aniria molt bé.
4: Sí. Va, comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Cardedeu a través del Museu Arxiu Tomàs Balvei i Casal de Cultura Doctor Lleu d'Orella ha formalitzat un nou conveni de col·laboració amb les propietàries de la casa Gulferix i Alqueria Cule... Caramba, és que m'ho carden difícil, eh?
5: Cloèlia.
4: I Alqueria Cloèlia, per impulsar en definitiva i donar a conèixer el patrimoni modernista i noucentista de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall aquí a la vila, a Cardedeu. Aquest conveni té com a objectiu promoure la sensibilització vers el patrimoni cultural i arquitectònic de Cardedeu, a més de col·laborar amb activitats conjuntes entorn al modernisme i al noucentisme.
5: Col·laborar, molt bé. Va, i passem ara a parlar del temps.
4: Iu!
5: A veure si no ens fregim.
4: Tot i que venim d'una de les pitjors nits de la temporada, sí, sí, sabem que ha estat una nit horrible, avui de dia serà l'última treva que tindrem abans d'una remuntada de les temperatures que es preveu dura, forta, llarga i extrema, com una pel·li porno. Aprofiteu mainada, aprofiteu, perquè el que ve no té nom.
5: A veure, què vol dir això de la pel·li porno? Dura, forta, llarga i extrema. Va, parlem ara de coses més serioses. Parlem de l'horta. Mi vecino y su pepino.
6: El tomàquet és molt bo. La pastanaga és molt sana.
4: Maria! Poseu aigua als ocells, als ocellets, alçada i a l'ombra. I sobretot aneu-la reposant com a mínim un cop al dia. Els ocells silvestres ho passaran realment malament, així que, ja que els hi han destrossat el seu hàbitat, com a mínim ajudem-los en moments com aquests.
5: Ja que els hi han destrossat el seu hàbitat.
4: Home.
5: Pobret.
4: Home, si vivim en un lloc vol dir que aquí abans hi havia arbres.
5: O no.
4: O aigumoll. O pastures. Sí, com sigui, era l'hàbitat dels ocells silvestres. Hi ha molts ocells que anien arran de terra.
5: Molt bé. Va, i passem ara al porta a porta. I avui és dimarts i això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I de farmàcies de guàrdia,
4: doncs... I evidentment doncs, sempre es deixa el clink, clink, clink, clink.
5: El vidre comercial dels dimarts. Però és que els comerços ja ho saben que han de treure el vidre. Ho saben de memòria.
4: I els altres no? Estàs dient tonta a la gent que ha de baixar les altres coses?
5: Estic dient tonta. Estic dient que els comerços han de treure el vidre comercial un cop a la setmana. Els altres hem de treure això. Cada dia és una cosa diferent. Et pots embolicar més.
4: Molt bé, molt bé, molt bé. Va.
5: Va, Palau, Gatell, Estalvi.
4: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li far 10 en un poble com Cardedeu. I començarem avui amb Vespres de Juliol, dansa i música. Aleta. Serà de 8 a 9.
5: Molt bé, i a on, Enric?
4: Amb la companyia Marc Fernández. Dansa i música en viu. Serà en uns 40 minuts per tots els públics i pensat per a més de 5 anys. Per tant, no és per tots els públics, senyors. De 0-4 us faran fotre. Serà el pati de l'Escola de les Aigües.
5: I ja, no tenim res més?
4: La calor ens afecta.
5: Molt bé, va, i amb això...
4: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
5: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
5: Salut i poble, consumir de proximitat i feu-vos sòcies!
7: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'ex-alcàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
1: I a la Seu d'Esquerra a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per rotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup cani de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corrus més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser després de 10 minuts de 6:45 de la tarda que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Luxemburg diu que la norma no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme i defensa que facilita la reconciliació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, considera la sentència europea una victòria i reclama als jutges espanyols que l'apliquin ja.
2: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Turull ha instat el govern espanyol a prendre accions legals si algun jutge o tribunal vol buscar tres peus al gat i no aplicar l'amnistia. No ha especulat sobre un hipotètic retorn del expresident Carles Puigdemont. I el govern espanyol també ha fet una declaració institucional. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat l'aplicació de la llei als líders polítics que van impulsar el procés.
3: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del tribunal i que haurà de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I encara el Tribunal Suprem, que havia de deixar l'ordre de detenció contra Puigdemont, previsiblement esperarà a pronunciament del Tribunal Constitucional. I els ajuntaments del Berguedà, afectats per l'àrea riarada del passat 4 de juny, han convocat un manifest. Héctor Aranda, Televisió del Berguedà.
4: Consideren que els troncs i brancades que van quedar després del temporal del mes de juny suposen un greu perill que podrien provocar inundacions en cas de noves crescudes i acusen l'ACA d'actuar tard i malament. Ho deia l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa.
5: Aquesta situació és especialment preocupant en l'actual context de risc elevat d'incendi. La vegetació està rebrotant entre totes aquestes restes, fet que farà encara més difícil i costosa la seva retirada si no s'actua amb celeritat.
4: En el manifest es demana a l'ACA que deixi de ser reactiva i implementi polítiques de prevenció per mantenir nets els cursos fluvials i reduir els danys en cas de noves riarades.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació.

0: dels condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
1: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
2: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
3: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
5: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
0: Volem saber doncs quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
5: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
5: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
5: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
7: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quim Lena, Lennarts exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
1: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
2: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la taulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat que encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
14: Fins aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
0: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
15: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
15: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
16: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
15: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
5: Fonts del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
5: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
8: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
5: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
18: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
17: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
0: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs del matí per l'incendi declarat ahir a la tarda, han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc, que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
19: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
20: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
19: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
0: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
3: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera per al liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
22: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
21: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ajorna fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra acompanyats d'una comitiva judicial que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
0: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
25: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
24: En la pròxima fase del Pla Zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
1: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
2: Mos sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
1: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
5: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
0: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
5: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
7: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
6: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys, el 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
10: Una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo del cual al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
9: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça iguala el nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
4: I feel very happy here, first of all, and
11: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
4: Coaches, all staff help for me with everything.
11: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi, i vull donar-ho tot per l'equip.
9: I acabem amb moviments, Marta. La Lliga ACB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà, un Moja Gibbon procedent del CDVita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende Bel, el Levice eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
12: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
13: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la taulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
14: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i el Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
15: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
15: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
16: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
15: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
17: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
18: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor, sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
17: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
19: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
20: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
17: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
21: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies companyies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
2: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la Serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
21: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
4: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
22: A vegades aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges, no? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
4: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Bial i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Bial s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
23: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
24: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
23: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal i com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
25: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
26: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar. I si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
25: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera. Està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
7: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
9: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
8: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany del 2026 amb més de 344 milions d'euros.
10: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
12: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
13: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
12: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
5: I feel very happy here, first of all, and...
11: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
5: Coaches, all staff help for me with everything.
11: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
12: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní.

0: Del CD Vita eslové, el base de 28 anys i 1,85 m, signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa. Va ser el curs 18-19.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia en dues sentències. El Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita també contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Esquerra i Junts veu la sentència com una victòria de Catalunya i l'independentisme i reclamen als jutges aplicar-la de manera immediata. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, parla d'èxit rotund de la convivència. El president català, Salvador Illa, celebra que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.

0: L'expresident Carles Puigdemont i també líder de Junts veu la sentència com una victòria rotunda de l'independentisme davant dels poders de l'Estat espanyol. Qui també ha reaccionat a les sentències del jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont perquè creu que la sentència no l'afecta. Afonsa el Suprem afirmant que l'ordre no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. I no deixem la informació relativa als tribunals perquè l'Audiència de Madrid retira les cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament de passaport i obligació de compareixer cada 15 dies a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona de Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Avui que els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que es manté estabilitzat i que ja ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir a primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballen perquè el foc no s'obri cap al costat nord de la zona de Puigdolent. Amb tot, amb el que s'ha fet aquest matí, s'ha permès de desconfinar tots els masos aïllats. I darrer apunt, ja ho sabem, Argentina serà rival de la selecció espanyola al final del Mundial, que tindrà lloc diumenge a Nova York.
1: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'Ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i al flanc dret hi ha ha acaranat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, l'alt tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
4: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està...

0: privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
2: Notícies en xarxa.
3: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
4: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
3: I no passa res per dir-ho.
4: Benvingudes a...
3: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
4: Mònica, com anem?
5: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
4: Una mica, eh?
5: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
4: Sí.
5: I te la veure on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
4: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
5: Pues bueno, res, benvingut.
4: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ai, la trobava a faltar.
5: Sí, sí.
4: No?
5: Sí.
4: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
5: Ja,
4: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
5: sí,
4: a mi m'agrada.
5: Sí.
4: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
5: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
4: Uh-huh.
5: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb uh-huh. aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
6: Sí, sí, sí, del 2005.
5: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
6: Aviat
5: té 17. Més.
4: Uh-huh.
5: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
4: Hola, Mary.
6: Hola.
4: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
6: Gràcies.
4: Què tal?
6: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
4: Sí, sí.
6: I per fer-lo tan planer i tan que arriba.
4: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
6: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característiques físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, uh-huh. a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
4: Ah, fantàstic.
6: I aleshores, doncs, doncs a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin haver heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt. Però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
4: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
6: No, al contrari.
4: No té per què?
6: En un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
4: Mal.
6: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
4: Ah, clar, és el que deies.
6: O sí, fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga. I la neuròloga va dir, m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
4: Val.
6: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
4: Val.
6: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Això és una cosa que nosaltres
4: pues sí.
6: Ho veiem, no? Amb els nostres fills.
4: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
5: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem tot, no, així.
6: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta.
4: Wow.
6: El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
4: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
5: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que significava i el que...
6: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins. Diu, no pot ser, dic, i tant, les meves analítiques han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'X fràgil. i ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada. Està embarassada.
4: Oh.
6: Aprofitava aquest dinar familiar.
5: Va ser
6: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
4: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
6: Sí.
4: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
5: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
6: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic, tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continuar cada dia.
5: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
6: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
5: Sí.
6: De...
4: Clar.
5: Però és que això no se'n va, eh?
6: No. Bueno, jo havia...
4: En certs moments, no.
6: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'ICS Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre ICS Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'ICS Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
5: És que i també etiquetar així sense saber, sense prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
4: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
6: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
4: Ja.
6: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare.
4: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
6: Jo al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
4: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
5: I és potser més relaxat.
6: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir, on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
4: Sense perdre'ls de vista.
5: Bueno, jo també em passaré això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
6: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
4: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí, jo
6: també.
4: Ho visc així. Sí, sí.
5: Bueno, algú deu de passar, eh? Perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
4: Sí, això també ho has sentit?
5: Sí.
4: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
5: Sí.
4: No? I llavors quan són adolescents van a fer botelló en els parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
5: Algú tenen.
4: Algú passa allà.
5: Bueno. Digues, continua.
4: Bueno, i jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
6: Sí,
4: han fet que estiguin, que et recolzin.
6: L'entorn familiar ha viscut, bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim, perquè
5: haguessis pogut parlar amb ella
6: molt, tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'ICS Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'ICS Fràgil.
4: A veus.
6: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb l'ICS Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
4: Sí, sí.
6: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet el meu procés.
4: Uh-huh.
6: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
4: Ah.
5: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
6: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
4: No.
6: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen
5: molt. I ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
6: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... Ja de ser així, suposo.
5: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
6: No,
4: perquè al final has de fer més dolç, no?
5: Sí.
4: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
5: Sí, i llavors dius, doncs, bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
6: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè... Els meus pares sempre ho diuen que se'ls estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
5: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
6: Sí, sí.
5: Els deuen de conèixer molt. Quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
6: és que amb ells no s'enfaden.
5: No, veus?
4: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors... deuen tenir una altra relació amb els avis que amb els pares.
6: Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut molt i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. no són afins. O sigui, no hi ha afinitat, no n'hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
4: Ja.
5: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
4: bueno, fa mal, no?
5: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no hi ha, no tenen coses en comú.
6: Exacte. Sí.
5: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu, sí, d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues sí. I ells també s'han adonat.
6: I nosaltres doncs tenim més relació doncs ara pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
4: amb persones iguals.
6: Sí. Sí, sí.
5: També van a Padis, no?
6: També van a Padis el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
4: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
5: No, perquè nosaltres ens vam conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà a la Garriga, sí, i ens vam conèixer allà.
6: Que s'ho van passar superbé.
5: Sí, sí, sí. Tots vam ballar, tots, pares, sí, i fills. Bueno. Què més?
6: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo dic, ja, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport i la meva... font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport, i això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justet per arribar a tot, però ho intentem.
5: Organitzar la cosa per poder fer tot
6: sempre
5: això.
6: Ells són com al centre i doncs si entren en entreno de 7 a 8, pues de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
5: Sí.
6: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai. Suposo que, bueno,
5: això sí, és sí, la Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
4: Sí.
6: I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
4: Ja.
6: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no?, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora, i això que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé, de dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
4: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
6: Sí.
4: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
5: Sí, bueno, ara Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
4: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors, i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
6: Ah, molt bé.
4: Sí.
5: Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna, però anar-me'n així molt lluny en avió i a l'altre lado del mundo.
4: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
6: Sí,
4: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
6: Ja.
4: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
6: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
4: Oh, has de viatjar tu sola.
6: Sí, ja està clar.
4: No et queda una altra. No, no, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
6: Sí, sí.
4: Aquí, a una hora amb cotxe,
6: sí, sí.
4: Hem
6: no, anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho, vale, demà.
5: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
6: Sí.
4: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes, no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agòbies, doncs ja està.
5: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, doncs el mateix. Bueno, continua.
6: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, és veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X-fràgil. Però la síndrome X-fràgil fins als 18 anys.
5: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
6: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Na Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X-Fràgil, doncs de picar pedra. De picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenim molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport de X-Fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
5: sí,
6: i pots anar.
5: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
6: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
5: no
6: fa amb ella,
5: no saben
6: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
4: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
5: A mi també m'ho van preguntar.
4: I dic,
5: bueno,
4: li
5: van preguntar a ella.
4: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
5: Pobre.
4: I dic, no. I diu, doncs pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants el van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
6: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
4: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
5: No hi ha.
4: Però sí, es fan dones,
6: sí.
4: No?
6: Sí.
4: I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
6: No li posaria res.
4: No, la seden.
5: Sí, ja s'ha de dormir,
4: sí.
6: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
4: Els tràmits.
5: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
6: Me sumo.
4: Sí, sí, el tema dels
5: és
4: tràmits és horrorós.
6: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tingués un paper no té res. Dic, carai.
4: Fins que tingués un paper no té res.
6: Així va ser la resposta de la Núria.
5: Els papers dichosos i els informes i tot.
6: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anar a ordinària, en una escola amb CIA, i després van valorar que no, la selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
4: Sí, sí.
6: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i en acabar em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com en poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
4: És més fàcil que de sortir.
5: Que GTO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
6: Que això és una loteria.
5: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és GTO o SOI, però bueno, és igual.
6: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
4: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les persones amb pluridiscapacitat més afectades, que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de l'incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
6: Sí, aquell home, la veritat.
4: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
5: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escolta.
4: Exacte.
5: Si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
4: Totalment.
5: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar. I ja està. Cada uno...
6: I són la majoria.
5: Molta. Però et trobes sempre amb molta gent, molta.
4: I sempre ho diem, no? Que bé, que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no? Que és el que anem totes,
5: sí.
4: Que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres...
5: Sí.
4: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
5: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
4: Oi, sí,
5: i...
4: que
6: cert.
4: Es necessita, no, això? Sí, quan estàs passant un dol.
6: Sí. Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que vosaltres vau destinar tot un capítol,
5: sí.
6: Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró. Ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut
5: I és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles, jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que una miqueta de descans.
4: Sí. Una mica d'aire.
5: Sí. Pues no, no.
6: Sí. I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo... No era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió, també, que era que la meva companya de feina no va dir vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
4: Sí.
6: Què serà de nosaltres? Sí. No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
5: sí,
6: i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo he de, penso, hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
5: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
6: Tinguem salut. Física i mental.
5: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No, vull dir, és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més, sí, cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
6: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
4: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de l'espòs, no? Mm. Sobretot pensar ara amb el futur de les nostres, sí, filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà,
6: sí,
4: per això no ho sap ningú.
5: Ja.
4: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
5: No.
4: Uh-huh. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un, sí, dron al cap.
5: Sí.
4: Vull dir que
5: jo
4: a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet, sí, i em fotrà, ja, una bomba al cap.
5: Sí, sí. Exacte.
4: Llavors...
5: Perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
4: Ai, senyor.
6: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare de l'X fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
5: Sí.
4: Sí.
6: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
4: Sí, dius, sí.
6: Carai, això no s'ho planteja ningú.
5: No. No, és que és això,
6: qui no
5: li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
6: és normal.
5: És normal.
4: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
6: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
4: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
6: Sí, sí.
4: De tant, bueno, en tant.
5: També fem...
4: Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, sí, plorar també està bé.
5: També va bé.
4: Que sí. jo vaig mancada de plorar i... Tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
6: Sí, sí, veritat,
5: sí, va bé.
6: Sí.
4: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
5: Pues bueno, em sembla que...
4: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra el fa ara. I l'altre dia... Aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar, que no sabien què dir-me.
5: Uh-huh.
4: Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
6: És molt interessant.
4: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol qualsevol dol no és una cosa lineal que té un inici i un final. Mm. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol, quin espai té, no?
5: Ni cap, no...
4: Ningú,
5: no si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
4: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar sí. amb altres famílies, sí. i si tens la sort que la teva... el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que uh-huh. tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen AP2M1. AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
6: Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
5: I jo, en el meu cas...
4: Són les dues úniques, sí. les meves filles.
5: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
4: Mira, no tens diagnòstic.
5: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
4: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.
5: Però,
4: no?
5: Exacte,
4: encara que no tinguem el mateix afectació.
6: Tot és molt
5: que ens passa el mateix.
6: Sí. Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
5: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
4: I és allò de... Veus com no és maleducada? Veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare? Exacte, sinó sí. que és que hi ha un diagnòstic. També va bé per això. Bon, en fi, pues, Mònica,
5: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
4: Exacte.
5: T'ha agradat estar aquí?
6: Sí.
4: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
6: Gràcies, no? Vosaltres.
4: Parles molt bé. Sí, sí. Sí.
6: Molt senzill, així molt... Bueno,
5: clar, resumit...
6: Com la vida.
4: Sí. Sí.
5: I resumit i explicar tantes coses, doncs bueno, que és difícil.
4: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
6: No, a vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem en aquesta lliga.
4: Totalment.
5: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
4: Oi, i tant.
5: Pues vinga.
4: Espero que sí.
5: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
4: Sí, vinga.
5: Vinga, xoca-la.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi, un de nou declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris, i hi ha 109 efectius dels bombers treballant-hi. Segons fons del cos, l'incendi avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. El flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el cinquè incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. De fet, la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar foc. Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que hi han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc. I recordem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc veu cap delicte de terrorisme en les accions dels CDRs posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat, això sí, la situació dels requerits o condemnats en la causa, però pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i el Suprem. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que la sentència aplana el camí per una plena aplicació de la llei.
3: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
2: Y el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verd.

0: de la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almarà fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028. Sent la primera que havia de tancar l'estat, l'organisme ha emès un informe favorable en condicions, això sí, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. I la mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per presumptes violacions que va patir la noia, agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica.
1: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
2: Pecat Original,
1: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
2: Qüestionar un mite de la història de l'art, una perla que no és una perla i moltes coses més.
1: Avui toca parlar dels Carrens.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Suposo que ningú entén res amb aquest xipeig del principi.
2: Sembla Los Warren.
1: Però no té res a veure. O sembla Carreño maldit. Carrenst.
2: No, a veure, té... Bueno,
1: Carrie Bradshaw,
2: no. D'acord. Sí.
1: Ens referim, de fet, a la història d'amor entre els artistes surrealistes Leonora Carrington i Max Ernst. Llavors, bueno, surrealistes com el Dalí, per qui es perdi, no?, dins del mateix moviment artístic. La temporada passada us vam portar una gran història d'amor de la història de l'art, que era la que estava entre la Marina Abramović i l'Olai, i no podíem baixar el ritme aquesta temporada, Núria.
2: Necessitarem molt context, jo el vaig necessitar abans de saber de què anava la cosa, perquè realment no sabia qui eren, per tant, entrem en matèria.
1: Comencem pel principi, com sempre, com tota la vida, no? I per contextualitzar una mica, us aviso que farem un petit salt al temps respecte al que crec que us tenim acostumades amb els altres capítols, perquè sempre anem com segles molt enrere. I
2: amb el Warhol ja vam acostar-nos bastant.
1: Exacte, i podríem dir que seguim una miqueta a la tònica, però una miqueta més anterior. Entrem de ple al surrealisme, Núria. Aquest moviment artístic sorgeix, de fet, pels vols de la Primera Guerra Mundial, als famosos anys 20.
2: Similar així a lo que seria el Moulin Rouge.
1: Això era la Belle Époque, val? Als anys 20 seria més tot el tema del Charleston, els bailes de... els bailes Charleston, i anar com de brillis i tal. Per què dic lo dels balls Charleston? Perquè aquí una servidora, al final de curs de 6è, vam fer un ball d'aquests i, bé, els documents audiovisuals, fatal.
2: Que ella va posar... Jo no tinc documents... Va posar... No, per sort no hi ha documents audiovisuals.
1: Era mentida, perquè sabia que ella faria un FBI i llavors... Doncs...
2: No, però vaig pensar... Jo sí que vaig fer-ne. I tinc documents.
1: Volem veure
2: però, un
1: jo.
2: Segon... No era si era quart de primària, si no me'n recordo malament. Els collars de perles eren boles de paper de plata.
1: Què?
2: I jo, clar, li vaig dir al meu pare, porfa, busca'm la foto.
1: Fake it till you make it.
2: I ell no la va trobar, però va dir, ah, mira... I t'he posat en el guió el que va trobar i ell va decidir que això era
1: jo.
2: Charleston. Sí, no, claro. Això és del Festival de 6è.
1: És d'entre... Hòstia, primer, et veig molt orgullós aquí, t'haig
2: bueno,
1: de dir.
2: És que les altres fotos no te les he posat perquè m'ha fet molta vergonya.
1: Mare meva, eres una sevillana gitana.
2: Perquè era una d'estes de...
1: Per què no et posa aquest
2: mentó a
1: gitanes?
2: Era la verbena de la Paloma. Perquè no l'he trobat mai més.
1: És maquíssim.
2: Jo me'l volia posar, era de meva àvia o és de meva àvia.
1: Estàs molt guapa, trobo.
2: L'he borrat jo. Però la cosa és això, jo li vaig preguntar perquè vaig dir, et vull ensenyar la foto. Jo tenia fotos de Charleston i em passa això.
1: Amb les boles de paper de plata, eh? O sigui, l'economia...
2: Eren boles de paper de plata, sí.
1: De
2: fet, no, ens les fèiem nosaltres.
1: Ah,
2: però de fet, alguns tenien flecos, d'altres tenien només una ratlla de flecos, bé, tantes coses. Però sí que veig que era una cosa que passava a tots els col·les.
1: Sí, sí, o sigui, de fet, nosaltres cada any fins a 6è de primària fèiem balls com típics. O sigui, no balls típics de balls de, jo què sé, ballet, no sé què, no. Sinó balls dintre d'èpoques. Hi havia el medieval, hi havia el de la prehistòria, que aquest és la risa.
2: Que jo no vaig... Bueno, jo vaig fer un ball de la Xina.
1: Vale,
2: en
1: pues
2: el baile de...
1: Era d'aquest rotllo.
2: També t'ho tinc documentat tot, si no
1: O sigui,
2: però...
1: jo em vaig equivocar... Jo hi havia un que anava com de tirolesa, em vaig equivocar, es veu en el vídeo... Bueno, però no sé on està aquest vídeo,
2: ostres,
1: literal, però bueno. En fi,
2: bueno, si
1: en fi.
2: No la demanés al meu pare, que potser t'envia fotos d'una altra cosa.
1: Surrealista, però... i com que tot és surrealista, tornem al tema, nois. I noies. Surrealisme. D'on sorgeix aquest moviment, no? Doncs dels tots els pensaments i tots els escrits i totes les teories del Sigmund Freud, és a dir, de tot el que té a veure en pintar i representar el que ens porta el nostre subconscient. Llavors, aquest seria com un exemple de quadres, vale? I és lo típic que tu mires i que no li trobes com la lògica al que estàs veient. Surrealista.
2: Com ho feien en aquest cas? Perquè, és a dir... una Mona Lisa, tens una dona potser que t'està no posando i tu la dibuixes, en aquest cas tiraven d'imaginació, entenc.
1: I de drogues també, no és broma, potser sí. Però una de les coses que feien, per exemple, era quan anaven a dormir amb un bloc de notes al costat de la tauleta de nit, i llavors si tenien algun somni o i tal i es despertaven, o escrivien corrents per no oblidar-se, i a vegades molts d'aquests somnis o les parts que recordaven d'ells són els que representaven després.
2: Però tu has somiat així?
1: Jo mai, o sigui, és veritat que jo hi ha vegades que si m'ha traumatitzat molt el somni que he tingut m'he recordat el dia següent.
2: Sí, però vull dir, jo puc tenir un somni surreal però no així. És a dir, puc somiar coses que són estranyes, però no com amb aquests quadres, saps?
1: Com així fantàstic, ja.
2: Clar, tant jo mai.
1: Jo tampoc.
2: Que jo recordi.
1: Jo tampoc, la veritat. O sigui, crec que quan mirava més Disney, tipus quan era més petita, sí que tenia com somnis així més estranys, jurat, jurat. Però ara no, no.
2: No sé, jo somiava amb segrest, coses així, però no era com...
1: Sí, sí.
2: Ah, el que sí que sabia d'aquesta època és que es va crear el joc del cadàver exquisit, saps el que és?
1: Gran joc, sí, sí, havia jugat al col·le, de fet, i per qui no ho sàpiga, és un joc que es feia, o sí que es fa, jo crec que encara a algunes
2: es
1: classes.
2: Es fa,
1: de que tu comences pintant un tros del paper i pintes el que vols i aquest paper, o sigui, està doblegat. Llavors, passes al company o companya del costat el paper aquest i a una altra part no pintada ell segueix pintant. Llavors, quan arriba a l'última persona s'obre el paper complet i es veu un dibuix que bueno, no té com cap tipus de sentit. O sigui, individual sí per la persona que ha fet un tros, però no com per en general, no? Doncs això és una miqueta també el surrealisme i, de fet, aquesta tècnica la va inventar Max Ernst, que, així com altres tècniques que s'utilitzen també dintre del moviment.
2: Sí, crec que no hem dit que Carrens era una barreja entre Carrington, de Leonora Carrington, i Ernst, de Max Ernst. Potser hauríem d'haver començat
1: sí,
2: per aquí.
1: Ho hem explicat, però no hem sigut tan precisos.
2: Exacte. Llavors, ara que tenim el context, entrem en matèria. Qui eren la Leonora i el Max Ernst?
1: Primer us faré 5 cèntims de qui era ella, de qui era la Leonora. Val? Ella era una dona anglesa que va néixer en una família molt rica, superexigent, molt protocolària.
2: Sempre neixen en famílies riques, que no és veritat.
1: Sí, sí. Molt estricta, etc, etc. Llavors, el que passa és que és el típic, o sigui, ens trobem davant del típic cas de família intransigent, anglesa, disciplinada, amb noia que surt rebel. Llavors, era una noia que...
2: És que sempre és el mateix.
1: Sí, sí, sí, 100%, 100%. I d'aquí també han sorgit, no?, grans noms i grans artistes en general. Bé, doncs ell era una noia molt rebel, no volia seguir aquestes normes, qüestionava les coses que aprenia, era una noia molt viva, una nena molt viva, i de fet, o sigui, l'havien arribat a expulsar de diferents llocs, a diferents col·les que havia anat, i els seus pares ja fars van dir, mira, saps què, t'envio, et faig fer una estada a Florència, i tal. Què passa? Que la van posar en el lloc on estava ella en su salsa, saps? I va descobrir tot un munt de possibilitats.
2: Per un altre costat tenim el Max, era un senyor que va néixer a Alemanya i va créixer en una família on el seu pare era molt rígid i autoritari, cosa que va potenciar, com a la Leonora, aquesta part més rebel i també una fascinació per tot el que era contrari al que es considerava racional i el que s'havia de fer, les normes a seguir. Va ser un dels pioners tant del dadaisme com del surrealisme i és un dels noms artístics que, juntament amb la Leonora, ressonen en el món de la història de l'art.
1: I amb tot aquest context així personal de cadascú, ens traslladem al sopar del 1937, que és el sopar amb els escolars.
2: Ara què passa?
1: Sí, ens trobem amb la Leonora, que estava fent, en aquest cas, una estada d'estudi a Londres, a d'art, i coneix a un surrealista també, un artista anomenat Penrose. Llavors aquest senyor diu, ostres, aquesta noia té un talent inusual, no? Vull dir, aquesta noia fa una producció artística molt bona que s'ha de conèixer. I li diu, li verbalitza la Leonora i li diu, mira, es farà un sopar amb tot l'artisteo que té a veure amb el surrealisme, crec que hi hauries de ser i crec que hi hauries de venir. I ella va accedir a anar-hi i, òbviament, com hem dit, en aquest sopar hi havia la crem de la crem del surrealisme del momento i entre ells hi havia en Max Ernst.
2: Què passa aquí? Per variar, primer, la Leonora té 20 anys i en Max era una persona totalment consagrada ja com a artista, estava casat, tot i que es diu que emocionalment estava separat, i tenia 46 anys.
1: Però crec que la dona no ho sabia, també t'ho digui.
2: El que tenia 46
1: anys? No, que estava emocionalment separat.
2: Ah, no, la dona no ho sabia, però per ell estava separadíssim. Total, que la llegenda diu que quan la Leonora arriba al sopar, el Max la veu, es queda congelat al punt de que tenia una copa a la mà i li, o sigui, no pot acabar de parlar i li cau la copa. tota la taula s'adona i un amic seu que es deia Eloard diu...
1: Uf, quin francès, Núria, per favor.
2: Oh. Mira, portem practicant els idiomes.
1: No, no, Torre de Babel som actualment.
2: Total, que l'Eloard aquest diu en Max ha estat casat, en plan... Cupido.
1: La frase que està...
2: En Cupid entrat.
1: També surrealistes coneguts com los intensitos, ¿vale? També és una coseta important a dir. Haig de dir que molt creepy tot això de que es portessin 26 anys, però haig de dir que a mi aquesta, això m'ha encantat.
2: El què?
1: Aquest primer fletxazo. Con las fletxes.
2: Amor para ti. Bueno. A veure, també penso una mica, tipo, ell era algú... molt conegut, ella era una noia super jove.
1: Ja.
2: Bueno, que potser hi havia amor, ok, però...
1: Ara ho veurem, ara ho veurem. Però així com que hagi quedat a la història aquest moment de primera vista tan romantitzat, ho trobo maco. Mira, jo què vols que et digui? M'ha tocat la fibra sensible, vale? Això, en Max la veu, diu, oh my god, tal, tal, i el primer que fa és arrencar de la seva llibreta que portava sempre amb ell un paper i fa un dibuix així ràpid amb alçada de la Leonora, un retrat. I ho firma amb la frase a Leonora, o sigui, a la Leonora. La dona dels 100.000 cabells. Una firma molt surrealista, vale?
2: Després i... veurem per què lo dels cabells, perquè la dona tenia els cabells peor que
1: clar, ella. O sigui, jo aquí no sé si té a veure amb la Malena, que tindria sentit pel que veurem més
2: que
1: endavant.
2: Creus que és per una altra cosa?
1: No, o sigui, jo crec que és com... o sigui, no sin más.
2: Ah, tu creus que no té...
1: Jo crec que és surrealista. Saps? O sigui, que és
2: jo
1: com...
2: després de veure el quadre vaig pensar que era per això.
1: Sí, sí, sí, ara ho veureu.
2: A la dona
1: veureu.
2: Semblava que havia ficat els dits a un enxuf i s'havia electrocutat.
1: Sí, sí.
2: I si dibuixa ella mateixa, de fet el podem posar ja, encara que després explicarem més, però bueno.
1: Sí, sí, sí. Tindria lògica.
2: No? No sé, potser no, potser no. El cas és que el Max li ensenya el dibuix i ella li va dir, tu qui et creus que ets per dibuixar-me?
1: Bam, reina.
2: Context així una mica. La frase li diu una noia de 20 anys que encara no és ningú en el món de l'art a un home que els surrealistes basaven per on ell passava i ella més ni somriu ni baixa la mirada ni res, a dir, amb dos ovaris, no? Li diu en plan, què fas?
1: Sí, sí, sí, o sigui, molt fans de la Leonora. I això precisament, de fet, aquest caràcter és el que més li va agradar en Max, no? Aquest desafiament i aquest empoderament per part de la Leonora. De fet, arrel d'aquest sopar van acabar de passar la resta de nit junts, passejant els dos sols pels carrers de París. És que un somni.
2: El teu somni,
1: un sí. Somni, maquíssim. Si no heu vist la pel·li de Midnight in Paris, de com es diu aquell que es tirava a la noia, a la seva filla adoptada.
2: Què?
1: Ai, el Woody Allen. El Woody Allen.
2: Ah, Ariadna, de pensar que deies l'actor. És del Woody Allen, la pel·li?
1: Sí, molt bona la pel·li. Haig de dir-vos, mireu-la, maquíssim. Doncs,
2: sí, mas.
1: L'has vist?
2: La vaig començar, em vaig dormir.
1: Bueno, és igual, no agafeu aquesta.
2: No, la veurem, la veurem.
1: Està molt bé. I... de fet, o sigui, passejant pels carrers de París van descobrir, no, que eren ànimes bessones.
2: Això no et sembla raro com l'Andy Warhol i l'altre?
1: Ai, mira.
2: Aquí que siguin ànimes bessones està bé.
1: No, perquè no vas allà i li dius hola, ja, parecem els camelos. No. O sigui, ells es donen compte que són separados al nacer tant artísticament com amorosament. I, de fet, hi ha testimonis també que diuen que van acabar la nit, a part de passejar pels carrers de París, a un hotel. Però... recordem la petita dada de que aquest senyor estava casat.
2: Concretament, amb la Maribert Orange. És que la tia m'ha posat a mi totes les paraules.
1: És que, lo bé que parla en francès, es nota aquí la ESO, eh?
2: Sí, la ESO. Total, que estava casat amb la Maribert aquesta des de feia 10 anys
1: ni
2: i es
1: menys.
2: Veu que ella ho va passar fatal, que ella sí que estava enamorada, que no era la primera vegada, que era una casualitat, que el Max tenia una aventura amb una altra noia, però... es diu que clarament ell, en aquest cas, sí que estava enamorat de la Leonora.
1: Hi havia sentiments.
2: I que, a més, no dissimulava gens. Òbviament, a la Maria Berta li fa molta ràbia.
1: Maria Berta és fatal, tio.
2: Bueno, és que Maribert,
1: potser... ara has de mantenir...
2: Maribert, és que potser no es diu ni Maria Berta, però bueno.
1: Que sí, sí.
2: Total, que òbviament li tenia molta ràbia la Maribert a la Leonora. Es va sentir humiliada dins del cercle artístic i es veu que el divorci no va ser immediat.
1: Tipo,
2: va dir,
1: et poso els cuernos.
2: Os voy a joder. I que va ser molt complicat que el Max aconseguís el divorci.
1: A veure, ha de ser molt dur posant-te en el lloc de la Maria, de la Maria Berta. La veritat. Perquè, a més, la Leonora i en Max des del principi ja els van batejar dintre del seu cercle d'artistes i amics com la parella llegendària, i això, òbviament, doncs, no sé. Després d'això, ja es van tornar inseparables i els dos van anar a viure junts en un poble perdut del sud de França.
2: El teu somni, també.
1: És que maquíssim, o sigui, en un campo de lavanda, o sigui, hola, bon dia, maquíssim, fent sabor de Marsella, hola. Maquíssim. Ai, o sigui, ha de ser meravellós. Total, que es van crear allà la seva llar, que a part de ser la seva llar, també es van fer el seu taller, no?, per experimentar i retroalimentar, doncs, les seves dues carreres artístiques. De fet, en aquesta època va ser on la Leonora va fer l'autorretrat del que parlàvem abans.
2: Que és surrealista, que deu tenir una intenció, però és raro de collons. Està ella en una sala sense mobles, amb un animal que sembla una de les hienes del Rei León, ella asseguda a una cadira...
1: S'ha de posar la comparació aquí de la hiena del Rei León, sisplau.
2: Amb els cabells que sembla això, que hagi posat els dits a un endoll i s'hagi electrocutat.
1: També surt en el quadre un cavall, val, que està a la porta, i si busqueu obres de la Leonora, veureu que el cavall és un motiu que va sortint al llarg de les seves pintures, perquè, bueno, és com el seu animal talisma, no? És com és la seva senya, és com la seva firma. A part, també a ella li fascinava tot el món de les bruixes i tal, i de fet aquí sembla representada com una d'elles, no? Aquests cabells així estrafolaris i tal, i podem parlar dels pantalons pitillo un moment?
2: Podem parlar de tot el que vulguis.
1: Molt Britney Spears, però bueno, això és...
2: Ja, sí.
1: Sí, és oi? Que... Molt 2000ero, no? Em
2: o sigui, jo entenc literal que és surrealisme, però fa por el quadre. Es creu a part que tant aquest quadre com altres els tenia penjats a casa. Sí. A mi no m'hagués agradat res ser amigues i a convidar-me, que és que ho has passat malament.
1: Ella posant excuses, en plan...
2: Mira, quan vaig anar a Roma, vam anar a un lloc a dinar, que baixaves les escales... Totes les escales estaven plenes d'objectes de bruixes.
1: Que guai.
2: No. O sigui, que tenien una de pols allà i quan arribaves a baix...
1: Feia una patxuli?
2: No. Hi havia una figura d'una persona, que no diré ara perquè ja t'ho explicaré després.
1: Joder, ara deixem aquí d'un talent.
2: Uau! O sigui, jo vaig cridar i vaig fer que tothom s'esperés que jo acabés per tornar a pujar, perquè no podia. I m'imagino la casa d'aquesta senyora igual.
1: No. Deixeu a comentaris qui creieu que és la figura aquesta.
2: És que a més es creu que hi havia talismans, objectes raros, quadrats onírics, en plan, fan mal rotllo.
1: Sí, bueno, el que dèiem, no? que ella, doncs, li agradava tot aquest món de la bruixeria. I a part d'això també li agradaven molt els animals. I a dins d'aquesta casa que s'havien construït amb en Max Ernst,
2: no
1: tenien un munt de gossos, gats, oques i gallines, o sigui... Podríem parlar una miqueta de l'olor i la higiene, aquí també. I que en el seu jardí a vegades es trobaven animals salvatges que estaven malferits o el que sigui, i els acollien també, perquè per ella eren com símbols de protegir, com es diu? Sí, símbols com que protegien la casa, que protegien la llar. No sé, aquell olorcillo, jo...
2: Mira, és que
1: no
2: aquest mantel que ja vam dir que olorava fatal, oloraria bé al costat d'allò. Es creu que dinaven amb objectes raros.
1: Olor
2: a
1: cony, aquest fa olor a cony, per qui
2: ja
1: no sap.
2: L'ha dicho.
1: Que el vulgui venir a olorar, concertem visites.
2: Molt fetichista. Posa-li un pip quan diu aquesta paraula, porfa, perquè no volem que ens ho vetin. Total, que es creu que dinaven a la taula amb objectes estranys, que feien un ritual i que a vegades també menjaven imitant els animals.
1: Feien el baile Sant Vitó. No. Una miqueta d'alfalses.
2: Ai,
1: pues... Perdó.
2: Ai.
1: Perdó, és que m'ha fet molta gràcia.
2: Total, que els amics deien que era molt surrealista, com el que està passant ara mateix. Trobaven gats, animals, màscares per tot arreu, i el que dèiem, una higiene...
1: Bueno, més de vacunes, no? Feien servir totes les bactèries exteriors per...
2: Immunitzats.
1: Sí, per no morir-se. També hi ha testimonis d'amics seus que deien que la relació entre en Max i la Leonora era molt intensa, i bastant tòxica, no? També estem aquí en aquest tipus de relació.
2: No calia dir-ho per saber-ho.
1: Exacte. La típica relació de discussions molt fortes i les, com es diu, les reconciliacions també molt passionals.
2: Diari de Noa sota la pluja.
1: Amb les oques.
2: És que no és cap somni. Què somni? Només
1: no són somnis, però bueno, són coses, perdó. Capitalisme, jo què sé, perdó. Però on tot era un idili d'amor i de passió i de discussions també, va arribar a la Segona Guerra Mundial hiteando fuerte. I com sabem, Hitler, no sé si es diu així, però ho hem entès, Hitler no era molt fan, òbviament, de tot aquest grup d'artistes, no? I de la gent que experimentava i se sortia del que per ell era lo correcte o era lo, segons la seva ideologia, de la bohèmia, sobretot. I a part, en Max era una persona que havia verbalitzat en públic que era un detractor del règim i de Hitler.
2: Què passa? L'arresten i el porten al camp a un camp de concentració a França per a ciutadans alemanys i la Leonora mou alguns fils perquè el traguessin i ho aconsegueix. Encara així, quan el 1940 els nazis es queden en França, van a parar en Max definitivament i se l'emporten com a presoner. La Leonora no va saber mai on el van portar i amb tot el xoc emocional que això deu causar va haver doncs, de mirar per ella, com va passar amb moltes famílies, va desmantelar tota la casa, va amagar els quadres i tota la vida que havien construït fins ara perquè no l'arrestessin a ella també o els hi cremessin o els hi confisquessin els quadres.
1: Seria una pèrdua supervaluosa.
2: Va necessitar ajuda, no va dir, perquè amb totes les coses que hi havia en aquella casa. I va aconseguir arribar a Espanya creuant els Pirineus.
1: I clar, tot això sense saber on estava la seva parella, on estava en Max. Vull dir
2: que recordem que teníem una relació superpassional.
1: I que sí, que s'estimaven molt, etcètera, etcètera. Llavors, això és com molt fort, no? Perquè ara és com impensable viure en aquesta incertesa i posant-te en el lloc, salvant les distàncies, perquè som una generació que ja hem crescut amb un altre tipus de comunicació més immediata, no?
2: No, és que
1: devia ser molt dur viure amb aquesta desinformació de no sé on està, no sé si està viu, és que se't deu passar per tot pel cap.
2: 100%. També és veritat que nosaltres tenim, al tenir tota aquesta informació, crec que ja és molt diferent. És com el dia que va haver l'apagada general, no? Que és com, què faig ara? Doncs van haver èpoques on no sabia res de l'altra persona fins al punt que se l'emporten i no saps on ha anat i no pots arribar a aconseguir
1: i no saps si tornaràs a veure. Exacte. Mai. És que crec que això també és un punt molt fort.
2: Penseu també que era una noia de 23 anys que de cop i volta es troba sola, que la seva família més mai havia acceptat la relació amb el Max i que li donen l'esquena, i es troba de cop a Madrid sense conèixer ningú, sense comptar tampoc amb cap ajuda, amb cap
1: ni diners,
2: clar, amb cap xarxa que l'ajudés, i va agafar una crisi nerviosa molt forta, i un dels amics dels seus pares, que no sabem com i acaba contactant, perquè en aquesta època van passar moltes històries així, que no saps com de cop i volta trobes el germà no sé qui en aquell lloc. Total, que aquesta persona la va veure molt inestable i no se li acudeix res més que portar-la a un psiquiàtric, on li van fer un tractament horrible del que ella deia que va ser una de les seves pitjors experiències.
1: És que literalment, si us hi fixeu i porteu temps com escoltant-nos i tal, moltes de les històries que expliquem, sobretot de les dones que surten en els nostres capítols, sempre acaba així.
2: Sí,
1: sempre tipus, acaben tenint algun problema a la seva vida molt important i la solució que li posen les persones masculines generalment que estan al seu voltant és ingressar-les en un psiquiàtric amb electroxocs. Llavors,
2: sí.
1: Si ho trobo, bueno, no sé, és com molt impactant, molt, molt radical i molt, molt horrible, sincerament. I mentre això està passant a les Espanyes, trobem en Max Ernst, que l'havien posat en un camp de concentració, però que aconsegueix sortir-ne gràcies a la magnífica, meravellosa i superextravagant mecenes Peggy Guggenheim. Aquesta senyora és un déu, val? Parlarem més d'aquest personatge
2: a segon capítol. Hem decidit. Però segur que us sona el cognom, té diversos museus arreu del món.
1: Entre ells el de Bilbao.
2: Entrarem en detall al capítol que ve, per tant, si us interessa.
1: Però
2: que ve
1: en aquest capítol també és una peça clau i ell estava en aquell moment reunint tot un grup d'artistes importants de l'època i jueus detractors de Hitler, i els estava ajudant a escapar de França. De fet, ho aconsegueix, i el primer que fa en Max quan surt del camp de concentració gràcies a la Peggy és, òbviament, tornar a casa teva, no? O sigui, tornes a la teva llar de França a veure si trobava la Leonora i tal. Què passa? Es troba amb una sorpresa molt dolenta, que és que la casa està en venda, a dintre ja no hi ha res, i que la Leonora, doncs, no, o sigui, no hi havia rastre de la Leonora. Ella tampoc havia deixat una nota o havia dit estic aquí o estic allà, tal. Què passa? Que això és un xoc.
2: És un xoc, és un xoc. O sigui, al final pensa que ella estava també incomunicat amb tota la il·lusió de, després d'haver passat tan malament, aconsegueixes com sortir després d'haver viscut una cosa terrible i arribes i no hi ha casa teva. O sigui, no hi ha la persona que estàs esperant. Però clar, i a més sense cap resposta ni saber on anar-la a buscar.
1: És que quantes històries d'aquestes ha deixat... O sigui, anava a dir la Segona Guerra Mundial, però crec que totes les guerres i 100%. Tot aquest tipus de desastres.
2: Per i sort, deixen, perquè encara...
1: 100%, perquè encara dia d'avui, per llàstima, és una realitat. El que sí que va poder trobar, però, va ser, i es van dur amb ell, de fet, van ser dos quadres que es van regalar mútuament, en Max i la Leonora, dos retrats. És com que la Leonora va pintar un retrat en Max i al revés, no? I se'ls van dur. I després va agafar, doncs, el cop de mà que li va oferir la Peggy i van marxar junts i es van instal·lar al terreny neutral que era aquell moment en tot aquest tema de guerres, que era Portugal. I aquí van començar una relació amorosa.
2: Clar, al cap i a la fi, un clavo saca otro clavo.
1: Pablito, clavo un clavito. Sí.
2: Potser són moments on també penses no tornaré a veure-la. O s'ha mort, o jo què sé, i al final refas la teva vida, vull dir, és normal també.
1: Sí, és que clar, al final si et poses en la pitjor situació, que és que l'altra persona està morta, perquè també al final en Max va dir obertament que era un detractor de Hitler, però jo crec que tothom sabia que era la seva parella, tipo, al final era una dona famosa, no?, en aquell moment, que pintava i tal. Llavors, que jo crec que mútuament devien pensar el mateix els dos, de segur que l'han agafat, segur que l'han pillat, clar, i al ser detractors del règim, el seu destí és xungo. No sé, clar, és que jo, o sigui, és molt complicat pensar això o dir alguna cosa no trobant-te en la situació, però sí que jo crec que refàs la teva vida, clar. I, de fet, o sigui, també tornant al fil de la història, hem dit que els pares de la Leonora, doncs, no acceptaven la seva relació amb en Max, però encara així, al principi, hem dit que la Leonora venia d'una família rica. Què passa? Que encara que no es parlessin i tal, els seus pares, els pares de la Leonora, van intentar controlar-la, perquè al final crec que ella era filla única i anava a heredar, doncs, tot el patrimoni, etcètera, etcètera, llavors l'han de tenir controlada. I en aquella època, fins que tu no et casaves, el teu tutor legal era el teu pare, llavors decisions molt importants, tipus obrir-te una compte al banc, havia d'aprovar-la l'home, i en aquest cas el pare de la Leonora. Llavors ella, encara que no es parlessin, seguia tenint aquest lligam patern i ella necessitava com treure'l, no? O sigui, com acabar-lo. Perquè en aquell moment li va ser més urgent que en qualsevol altre, perquè l'amic de la família que l'havia portat en un psiquiàtric a Santander va reaparèixer i, de fet, va insistir en que la Leonora, doncs, havia seguit aquest tractament de salut mental i tal, i l'havia de seguir a Sud-àfrica, amb unes monges, o sigui, ànims. I clar, òbviament, la Leonora, doncs, no volia. I clar, o sigui, de fet es volia allunyar 100% d'això.
2: Ni volia ni era tonta. I, o sigui, què passa? Casualitats de la vida, a un hotel de Madrid es troba un artista que havia conegut a París, en Renato Leduc. Ella li explica tot el que està passant i que es vol desvincular de la seva família, i el Renato li ofereix anar a Lisboa, que era un terreny neutral, i casar-se els dos per poder trencar amb aquest vincle familiar. I qui estava a Lisboa també?
1: Tan fort. És que sembla una pel·li, o sigui, és literal. Total, la Leonora i en Renato es van casar el 26 de maig del 1941.
2: Però qui estava?
1: Eh?
2: Qui estava a Lisboa?
1: Ara vaig, ara vaig, ara vaig. Vale, vale, era per posar una miqueta de context de que la història amb el, amb el, amb el Leonardo aquest, ai, el Leonardo, el Renato, perdó, segueix endavant, no? Es casen i llavors això, doncs la, la seva idea principal era anar primer a Portugal i després marxar d'Europa, perquè òbviament jo el que pensaria és Portugal acabarà caient, saps? Però un cop a Lisboa, en Renato i la Leonora, concretament enmig d'un mercat d'aquests que es fan, en Max i la Leonora es tornen a trobar. Clar, és que què fas? O sigui, és que pèls de punta, vull dir, quines probabilitats hi ha, no? O sigui, de cop i volta, l'amor de la teva vida, que tu donaves per mort, que feia anys que no sabies què era de la seva vida, de cop i volta te'l trobes randomment en un mercat de Lisboa. Sí, sempre ve aviso, destino.
2: És que una altra vegada es podria fer una pel·li d'això. He de dir, com deia abans, i per no fer spoiler del que acabava passant, no ho he dit, però conec un altre cas de la Guerra Civil Espanyola com que passa això i penso que és molt fort. O sigui, de cop a Lisboa, i a més, tots dos havien refet la seva vida. Un amb la Peggy i l'altre amb el Renato. Què fas? És que fins que no t'hi trobes, jo no sé què faria.
1: No, no, 100% el que estàvem dient.
2: Tu dones per mort a la teva parella, a la qual has tingut una relació sentimental, passional, de no sé quants anys, i de cop te la trobes a Lisboa.
1: Clar, el tema és que no havia acabat aquesta relació per a algú. Tipo,
2: exacte.
1: No ens hem entès i ho hem deixat, lo típic de cuernos i ho hem deixat, saps? O sigui, no havia passat res, senzillament havia passat una guerra, saps? Però vull dir que entre ells, no, era context històric, llavors, molt fort. Total, que quan es retroben, òbviament, doncs, recuperen el contacte, es tornen a veure com molt sovint mentre estan a Lisboa, i clar, entre que comences a parlar i comences a quedar, en Renato no hi va posar problema, perquè sí que és veritat que el matrimoni seu amb la Leonora era més de conveniència. O sigui, de fet, hi ha no testimonis, però hi ha fonts, perdó, que diuen que en Renato, doncs, era homosexual, llavors també ja li interessava, no? Però el cas de la Peggy i en Max era diferent, perquè la Peggy estava molt enamorada d'en Max. Llavors, clar, a ella, pues, molta gràcia de que la Leonora sortís d'entre els morts, doncs no li feia.
2: Per uns va ser un retrobament de pel·lícula, per altres un malson, inclús vist com a injustícia. Es veu que a Lisboa hi va haver un punt que la Peggy va agafar el Max, el va portar fins l'hotel on estava la Leonora i li va dir: aquí tens, és tot teu.
1: Fuà, és que és com de culebron d'Antena 3.
2: Clar, és que també si ets la Peggy, què fas?
1: No, clar, és que és sí, sí, per això, perquè no ha passat res, saps? És com, no sé.
2: Què passa? Recordem, estan a Lisboa, però volen marxar d'allà. La Peggy aconsegueix tenir bitllets d'avió per anar tant ella com tots els protegits que havia reclutat dels camps a Estats Units i està, per tant, en un territori segur definitivament. Què passa? La Leonora i en Renato hi van anar pel seu compte, en vaixell, i la resta en avió. Per què? No ho sabem. Realment, aquí, no, ni idea. Només sabem que la Leonora va ser qui ho va decidir.
1: Però ho era.
2: I més quan el vaixell trigava un munt de dies, o sigui, el Carlos de Cuéntame també va amb vaixell, ja per un altre dia parlant de Cuéntame, i són un munt de dies, o sigui, suposo que per mals rotllos que hi havia entre ells.
1: Home, jo crec que sí, per tot el context que estem dient, té pinta. I un cop allà a Amèrica, la Leonora retroba amb els amics artistes surrealistes que feia molts anys que no veia i que, doncs, per ella eren importants, no? Perquè és això, també eren amics. Entre ells hi ha artistes del món de la història de l'art molt importants, com en Duchamp, perdó, en Breton, en Mondrian i molts més. I, a part de, òbviament, tornar-se a retrobar amb en Max.
2: Es veu que passaven dies sencers junts, segons la Peggy. En Max estava molt enamorat. Recordem que quan la va veure va ser per ell un amor a primera vista. I volia passar la resta de la seva vida amb la Leonora, a la resta de vida que li quedava, perquè recordem que era una persona de 50 anys. Què passa? Que la Leonora, com hem dit, no era tonta. I tenia 25 anys i una carrera artística molt prometedora. I li van sortir projectes artístics, mecenes, inclús la Peggy va ser mecenes de la Leonora, es van interessar per les seves obres i estava començant a despuntar artísticament ella, sense ser l'ombra del Max, o sigui, ella en solitari.
1: I ella va prendre, per tant, una decisió, i és que no va tornar a tenir una relació amorosa ni en sèrio amb ell, perquè no volia ser l'esposa de...
2: És fort, eh?
1: Sí, és fort i pèls de punta. Mm. Perquè, bueno, o sigui, hem vist altres casos de noies artistes que realment, doncs, han posat la relació d'amor per davant, que això no vol dir que sigui malament, eh? Però que a nivell carrera artística els ha, i per context social, hi ha hagut una connotació negativa, no? I ella, doncs, ha posat per davant la seva carrera artística per fugir de l'esposa de i fer-se un nom ella com a Leonora Carrington. Vull dir que això és de cagate l'orito, vull dir, està molt bé. I, doncs, això, volia agafar aquesta oportunitat, triomfar per ella mateixa, i el 1942 van agafar ella i en Renato i es van traslladar a viure a Mèxic. Perquè tot això, mentre estava a Amèrica, en Renato crec que treballava algo de, amb l'ambaixada de Mèxic i viatjava molt i va dir, saps què? Anem-hi directe.
2: Això de fet va ser transcendental perquè ella va conèixer a la que seria la seva millor amiga, l'artista espanyola Remei o Remedios Varo. Ella, igual que molta altra gent, es va haver d'exiliar per la guerra a Mèxic i també va ser una pintora molt important dins del moviment surrealista que va fer obres com aquestes. A part, van fer un grup de tres amb la fotògrafa Kathy Honra, i a part de parlar i experimentar artísticament, doncs feien pinya i es cuidaven mútuament en un moment on has hagut de marxar, has hagut de passar per milers de llocs i acabes a Mèxic
1: i t'has sentit sola, i no sé, ho trobo molt bonic, o sigui, ho trobo com un final molt, molt bonic. De fet, amb en Max no es van tornar a retrobar. Ell va seguir uns anys més mantenint aquesta relació amorosa amb la Peggy fins al 1946, que es van acabar divorciant. Bàsicament era un amor no correspost, o sigui, no era el fet de perquè apareix la Leonora o hi ha una tercera persona, sinó que en Max no tenia aquests mega feelings com per estar amb la Peggy tota la vida. I a part d'això, tot va detonar al final i el fet de que la seva relació amb la Peggy acabés en divorci, perquè el 1943 la Peggy Guggenheim va organitzar una exposició on anaven a aparèixer 31 artistes dones del moment i l'organitzava a la seva galeria, que era The Century. Llavors, ella va estar durant aquests anys, no, fent una búsqueda d'aquestes artistes dones que hi podrien participar, i en Max, en alguns casos, doncs, l'acompanyava a veure per donar-li com la seva opinió i el seu criteri d'artista. Just l'artista número 31, val, era la Dorothea Tanning. I en Max va ser un dels moments que el va acompanyar i li va passar igual que la Leonora. Va veure la Dorothea aquesta, amor a primera vista, un home de fletxazos, també t'haig de dir, i
2: es va acabar casant amb ella. De fet, el Max es va acabar casant amb la Dorothea i és amb qui es va quedar definitivament fins que es va morir. Un triangle amorós tota l'estona, on sempre perdia la Peggy, però com hem dit abans, la setmana vinent us portem capítol especial de la Peggy i d'altres dones, parlarem, perquè la Peggy va ser increïble, va tenir relacions amb altres homes, amb altres dones, però va decidir quedar-se soltera, no acabar-se casant. De fet, es creu que va ser l'última dona que va tenir una gòndola privada a Venècia, però parlarem la setmana vinent d'ella, perquè crec que és increïble.
1: És un personajazo,
2: sí. Mereix que parlem d'ella més enllà de la relació Leonora i Max, dels Carrens, que deixen en mala posició a la Peggy quan era la millor.
1: 100%. I, de fet, aquesta història i moltes més les podreu trobar en el llibre de Passions Creatives, que l'han escrit el Bernardo Pajares i el Juan Rasant. Vale? Ojalà algun dia ens escoltin. I jo crec que és molt interessant, i si us agrada el salseo artístic i tal, tant com a nosaltres, doncs allà podeu trobar moltes històries semblants.
2: Ja us ho vam dir, aquesta temporada, sempre documentant mai indocumentades, sempre també amb una miqueta d'humor, que si no...
1: Home, és que si no aquí perdem la gràcia.
2: De rumor, volia dir.
1: Ah,
2: humor,
1: també, però... bueno, també. Aquí la combi Versace la tenim.
2: És que si no, on està la gràcia?
1: Total.
2: Ens ho inventem. Què més dona?
1: I lo maco.
2: Qui vindrà? La policia de l'art.
1: T'imagines que existís? Com els Monuments Men. De fet, ens agradaria, insistim, una vegada més.
2: És que, no, és que ja ni per què dir-lo.
1: Sí. Bueno, jo, saps això de tant insistir que potser algun dia passa? Que si voleu deixar en comentaris què us ha semblat aquesta història entre surrealismes, pintors i guerres.
2: I res, recordeu, si no us he explicat una cosa, us la inventeu, el rumor també és el que fa gran Pecat Original.
1: Yes.
0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El CEM té 150 persones amb afeccions relacionades amb la calor, en la que està la tercera onada de calor d'aquest estiu, segons Protecció Civil. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat la persona a un centre sanitari. El 38% restant els ha atès al servei del 061 Salut Respon. L'organisme de gestió d'emergències ha desactivat aquest dijous al matí la fase d'alerta del Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos de calor nocturna en alguns sectors del país. En paral·lel, es manté activada l'alerta del Pla Infocat per l'elevat perill d'incendi després de 40 dies amb valors superiors als habituals per l'època. De fet, hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i 214 localitats de 24 comarques a nivell 3. I Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció d'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. Reclamen més eines. El sindicat alerta que la manca de productes autoritzats dificulta també el control de plagues. Rafael Verdiel és responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unió.
3: Torno a repetir, ens veiem obligats a produir una sèrie de varietats d'arrossos que no tenim provades aquí al Delta de l'Ebre, no les tenim testades, en uns rendiments baixos, en unes varietats que no sabem si s'adaptaran.
2: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts de Caldes, a Valls. Els fets van passar i la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després, els bombers el van localitzar al seu vehicle a l'aparcament de la residència i van iniciar una recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%, un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, i que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord de 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat de la maternitat torna a augmentar i és de 32,8. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons el passat any 2025.
1: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia al camp. L'extensió cremada és d'1,5 hectàrees, segons els agents rurals. I continuen treballant, això sí, 27 dotacions, 5 de les quals aèries. És el cinquè incendi originat a la zona des de diumenge. Se sospita que tots ells han estat provocats. I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, insta el Tribunal Suprem a aplicar l'amnistia sense esperar altres tribunals. Rull ha afegit que no hi ha marge per a càlculs politico-judicials en l'aplicació de la llei.
3: Ara el que toca i el que és exigible en un estat de dret és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis i sense més demores. Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
2: I els alcaldes i alcaldesses del Berguedà rebutgen el Pla d'Energies Renovables, el Pla Ter, tal i com està redactat. Els 31 municipis hi presenten al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot posposen rebutjar-lo totalment i fer front comú amb altres comarques. Moisès Massanes és president del Consell Comarcal del Berguedà.
4: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar. I si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
2: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any. Una xifra que cau d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals al país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges a l'any. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% d'habitatge protegit, tot i créixer un 5% respecte a l'any passat. La rehabilitació continua sent també l'assignatura pendent. I parlem de la Baixa Tordera, perquè registra una primera nidificació de gaig blau al Maresme. Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des de 2021. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Час бой.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Un foc que crema des de les 3 de la tarda d'ahir dimecres. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai Peny dels Cingles de Bertí, segons el darrer balanç ofert pels agents rurals. Van obligar, de fet, les flames a confinar un hostal i algunes cases aïllades i un càmping, a més d'una casa de colònies i un centre de menors, restriccions que s'han mantingut ben bé fins aquest migdia. Més qüestions. Alerta Solidària reclama a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa de l'operació Judas contra els CDRs després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia pels delictes de terrorisme. L'organització i l'equip jurídic dels encausats ha rebut la resolució amb satisfacció continguda, diuen, però han advertit que la victòria final no arribarà fins que els afectats siguin amnistiats. El seu portaveu, Martí Majoral, ha dit en declaracions a la xarxa que, tot i que la sentència del Tribunal Europeu, tot i la sentència, volem dir, segueix sent la judicatura espanyola qui controla el temps i qui ha dilatat la causa fins ara.
3: Contenim una mica l'alegria perquè, si bé és un pas endavant, és un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea, per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè, veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i de les seves famílies forma part del seu macabre joc.
2: Unes 150 persones es manifesten ara a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia al CDR. I la Diputació de Barcelona inverteix 65 milions d'euros en la millora de la xarxa viària local. Són actuacions dins del pla zonal, com la transformació de camins en carreteres, assumint en la titularitat i, per tant, també el manteniment. També hi ha eixamplaments de vies o millores en la seguretat viària. La primera fase d'aquest pla afecta 120 quilòmetres de camins i carreteres d'una seixantena de municipis. I avui el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verda a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. La planta extremenya tenia permís per operar amb un reactor fins al 2027 i amb l'altre fins al 2028, sent la primera que havia tancat l'Estat. L'organisme ha emès un informe favorable amb condicions sobre la renovació de l'autorització d'explotar aquesta central de Càceres.
4: Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11. O des d'e-books a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
5: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
6: Jutgessa.
5: Bon vespre.

0: Roser.
1: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
0: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
1: No, en el meu cas jo no ho soc, el meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
0: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
1: No tots som de la mateixa branca.
0: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastant germans. Bueno, ja sí. D'aquí en surten molts.
1: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
0: branca.
1: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
0: I com es deia el mas?
1: És Can Leio.
0: Can Leio.
1: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
0: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
1: En el cas de la nostra família, va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que... Bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
0: I va anar a Barcelona.
1: Va anar a Barcelona.
0: Què feia? De què va treballar? Allà?
1: Doncs va començar, en aquells moments era venenoli, allò que es deia venenoli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia a oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
0: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
1: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
0: Tu vas néixer el 1960.
1: Sí.
0: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que... El naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
1: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
0: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
1: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
0: Amb aduanes?
1: A consignataris.
0: A consignataris.
1: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris, a una estibadora de contenidors. I llavors en allà doncs, vaig treballar tota la meva vida.
0: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
1: No.
0: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
1: Jo no.
0: O
1: sigui... jo no, les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar bueno, a treballar i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
0: Però aquí ja no venies per estudiar.
1: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
0: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
1: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era a la plaça Sant Jaume, uh-huh. I eren una escola de monges, i després d'allà doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola, una escola del carrer Portaferrissa.
0: Mm-hmm. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
1: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona. Sí. O sigui que no...
0: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cabell de dos llocs.
1: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
0: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves, si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
1: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al port de Barcelona. I treballava i estudiava.
0: I com vas anar per allà?
1: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre, o no me recordo, i treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
0: Sí, sí, una feina d'administrativa.
1: 42 anys.
0: En què consistia la feina?
1: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrriers, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on estigui. Quan dic carrer, és sí, l'explanada.
0: Sí.
1: Eh?
0: És una via, vaja.
1: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
0: sí, hagin sí,
1: de
0: moure els menys possibles.
1: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
0: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
1: És importació i exportació, i sí, bueno, podria la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
0: I sí, tots els que figuren i no peguen cop.
1: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, a mecanització... En quant a tot.
0: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
1: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
0: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... les dues coses.
1: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi quan hi havia crisi aquí i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
0: Pels que no hi estem en el port,
1: sí.
0: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
1: sí.
0: Amb vagues potents,
1: sí.
0: Amb gent que... baralles bastant constants.
1: Sí.
0: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
1: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia.

0: dia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era ja una pel·lícula que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo.
1: Sí.
0: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors en allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
1: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
0: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària pues, seria un gruista i tots els altres que potser... Pues, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa no estic al dia, però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara hi ha gent jove i preparada, amb poca, no vull dir cultura, però amb poca, no sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren, estic parlant de fa molts anys, un estibador doncs, podia tenir 3 famílies, i a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per lo que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
1: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a 3 famílies.
0: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills... Oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada
1: fills
0: senyora.
1: Fills amb cada una. I això era habitual?
0: Hi era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
1: bueno, sí, sí.
0: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
1: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
0: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones persones competents, amb estudis, però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
1: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
0: Eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. Sí, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar, com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida.
1: Era impossible.
0: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. Són molt unificats, o són molt una pinya molt grossa.
1: I la relació d'aquesta gent més manual amb els d'oficines i amb els...
0: Era mínima. Era... I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
1: Estrangers, la majoria?
0: Estrangers?
1: Sí, o no, sí, no, no eren...
0: No, estrangers no, tots d'aquí. Eren
1: locals.
0: De la Barceloneta gairebé tots.
1: Sí, o sigui, eren... Però, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
0: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, no, estrangers no.
1: No, no, és allò que...
0: A més de pares a fills, llavors va haver-hi un, en un moment donat, que no, no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot la
1: sí, sí.
0: Està mecanitzat fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
1: I et jubiles?
0: Bueno, vaig passar tots els anys allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena sóc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
1: Sí, sí, els anuncis.
0: Els anuncis, i... tots sí. Els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un
1: sí,
0: sopar...
1: Sí, això no hi és.
0: I van passant els dies i no hi ha manera... I ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar, a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, uh-huh. Era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
1: I el, com es deia, el Vinyals?
0: Va ser l'anterior a la Gemma.
1: Ostres, sí que fa temps que...
0: Sí, sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 6
1: no, 8 o 9. Però el ser de substituta era voluntària i sense cobrar.
0: Totalment, era... Totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
1: Aleshores no corresponen amb el sou.
0: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
1: Vas tenir de fer algun curset, algo de fonaments de dret o algo?
0: En aquell moment no era necessari. Perquè tan sols s'havia de... Era molta signatura de registre civil, o sigui, era signatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
1: Sí, els casaments s'han acabat.
0: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
1: Sí, va haver-hi unes oposicions.
0: Bueno, una convocatòria.
1: Una convocatòria.
0: És una convocatòria... I llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
1: I això va ser molt recent, en el 2025.
0: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
1: sí, sí.
0: és...
1: Sí, sí.
0: I la, això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
1: I què va canviar?
0: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta que fer o es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
1: sí, sí,
0: posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. Sí, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
1: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
0: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que, bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
1: Però en canvi heu guanyat altres competències.
0: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
1: Oficina judicial
0: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
1: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
0: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorga unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car i...
1: un resultat incert.
0: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè... els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
1: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
0: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som lego. Nosaltres som jutges lego. Un jutge lego és jutge.
1: Sí, sí, però no,
0: però
1: té,
0: no té una formació,
1: judici.
0: No té una formació de amb aquesta,
1: sí,
0: matèria.
1: Sí, sí.
0: I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació. I jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
1: O sigui, videoconferències amb, a l'hora de resoldre conflictes.
0: Videoconferències vol dir que si a tu t'envien... tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora, has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no... s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
1: Sí, sí, que ha de validar que ho estàs dient.
0: Amb una pantalla, uh-huh. De manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno, també et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
1: Perdó, el 1800...
0: Sí, 98.
1: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
0: Hi ha 947 municipis.
1: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
0: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
1: No en tenen.
0: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
1: Val.
0: Els jutjats de pau estan en els municipis doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
1: Sí, sí, perquè hi ha volum de casos.
0: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
1: O sigui, sí, sí.
0: Casaments. Vale?
1: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
0: Sí, sí, a mi la primera.
1: Sí.
0: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
1: Sí, sí.
0: Ha passat un any i, de moment...
1: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
0: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu, com a mínim, un de les dues persones que es casen.
1: Sí, sí.
0: Una vegada fet tot l'expedient... Llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió. Es pot casar en el notari o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
2: però cobra per anar a la sala de les columnes,
0: sí,
2: o al museu,
0: o en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
1: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
0: sí.
1: Gent que no es presenta?
0: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois. Anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven, un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer, perquè normalment doncs, anar a la sala és petita, caben unes 20 persones i normalment el que es casen doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portaven un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Es veia venir.
0: I anava vestit igual que ells.
1: Hòstia.
0: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa espectacular.
1: Sí, sí, sí, sí, que era important per ells.
0: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portaven allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya, el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells. I feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes. És realment, ens han tret la competència que donava llum.
1: La divertida, sí.
0: Donava llum a la nostra feina.
1: També hi ha
0: feina.
1: Qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
0: No ha passat mai. És una sala molt austera. És una sala molt austera. Jo els dic que poden posar música. Poden posar música on, i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música o sobretot els parlaments, perquè es pensen, en realitat, es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors es diu, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna, sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
1: parlaments per part de familiars o amics o
0: entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
1: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
0: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.
0: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb, érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors allà es crea un clima de tots. No ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge. Em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina. Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
0: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
0: I tinc un net.
1: És això.
0: Sí.
1: I què tal això, de ser àvia?
0: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens. Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, quasi tal, quasi qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos, va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
0: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tennis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
0: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir ping-pong, sí. Perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
0: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
0: No, un no, cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
0: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present?
0: Sí.
1: A molts actes?
0: Sí, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet i l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a actriu.
1: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
0: No, que va, soc tímida. Soc sí, tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que facis servir molt com a lema? Allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així.
0: No sé com dir-te, jo penso que les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
1: Sí,
0: si no hi ha un inici...
1: Ja no hi ha res.
0: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. i jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que té que tenir iniciativa, no, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
0: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. Per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
0: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
1: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
0: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
1: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
0: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
1: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
0: Ha sigut molt, molt plaent, la veritat.
1: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabar.
0: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, no, perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals. Jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula en la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de
0: jutgessa. Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
1: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè hi ha l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio televisió. Es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us estan llegint o dient que sóc en Xavi.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc a Sant Quirze Safaja, al Moianès, un foc que cremava des de les 3 de la tarda d'ahir. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai peny dels Cingles de Bertí, segons el darrer balanç dels agents rurals. Les flames van obligar a confinar un hostal i algunes cases aïllades, així com també un càmping, una casa de colònies i un centre de menors, unes restriccions que han durat ben bé fins aquest migdia. I policia local i Mossos d'Esquadra treballen de manera coordinada per garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic en punts estratègics de Sitges, un municipi que en aquesta època estival augmenta l'afluència de persones als carrers. Ho fan en el marc del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat propi que l'any passat ja va donar bons resultats en disminució de furts a la vila. Carles Monasterio, Canal Blau FM.
3: L'estiu passat els furts van disminuir a Sitges un 28%, els robatoris amb violència un 24% i els robatoris amb força a l'interior de vehicles un 13%. Unes dades positives que Mossos d'Esquadra i policia local esperen poder repetir enguany amb la posada en marxa del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat que està actiu des de l'1 de juny però que es comença a treballar amb antelació. David Camacho és el subinspector en cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sitges.
4: A principis de maig ja vam detectar els primers robatoris d'interior de vehicle relacionats amb el Pla Espigó, amb gent que es dedicava a robar interiors de vehicles que venien de fora aquí a Sitges expressament, i ja vam dissenyar i ja vam planificar tots els serveis específics pel Pla Espigó.
3: La prevenció en els punts estratègics on es detecten cada tipologia de delicte és clau. Alguns exemples són l'estació de Renfe i alguns barris en concret on s'han detectat robatoris a l'interior de vehicles i on s'ha intensificat la vigilància.
2: I l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. I Red Espanyola va activar ahir dimecres 15 de juliol a 3:15 de la nit el servei resposta activa de demanda, un mecanisme pel qual s'incentiva la gran indústria electrointensiva perquè redueixi l'activitat amb l'objectiu de garantir l'estabilitat del sistema. L'activació va durar fins a les 12 de la nit i el motiu de l'activació va ser la caiguda sobtada de la producció eòlica. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: perímetre amb línies d'aigua i controlar els focus secundaris encara actius al flanc dret. A partir de les 9 d'aquesta nit, el dispositiu que avui encara ha sentit una trentena de dotacions s'ha reduït. El foc ha calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai peny dels Cingles de Bertí, segons l'últim balanç dels agents rurals. I Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos per calor nocturna en alguns sectors del país. El CMT, 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor, en la que ha estat aquesta tercera onada de calor de l'estiu. El 62% dels casos ha requerit el trasllat de la persona al centre sanitari. Es manté activada, però, l'alerta del pla Infocat per l'elevat perill d'incendi forestal. Hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan a nivell 4 del Pla Alfa. Més qüestions. Unes 150 persones han manifestat aquest vespre a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als membres del CDR acusats de l'operació Judas, després, precisament, del pronunciament avui del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El col·lectiu s'ha reunit amb representants d'Alerta Solidària, que ha exigit a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa oberta contra aquests 12 CDR, 4 dels quals són de Sabadell. Escoltem Martí Majoral, el portaveu de l'entitat, en declaracions a la xarxa.
1: Contenim una mica l'alegria, perquè si bé és un pas endavant, és un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea. Per nosaltres l'alegria és continguda, perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com concedeix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i de les seves famílies forma part del seu macabre joc.
0: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de principis d'any i fins al 16 de juliol. Del total, i segons l'entitat, la via pública continua sent l'àmbit on es produeixen més situacions, amb 35 casos. El segueix l'àmbit laboral i també internet i les xarxes socials. Darrer apunt sobre el Primavera Sound, que xifra l'impacte econòmic de l'edició del 2026 amb 344 milions, una xifra que supera en 5 milions d'euros la de l'any passat. És tot, molt bona nit i fins demà.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant, doncs, és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us vam portar, que parlava de les cartes postals. En van fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem embarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que amb el pas dels anys es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com els més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril, fem la setmana esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és segur encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més, tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist, perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui, tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia. Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses i així no es pot parlar de res.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments de la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis. Perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs en Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iVoox, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb més música dedicada a l'amistat.